0: La Conselleria de Sanitat manté per avui el nivell risc mitjà taronja per altes temperatures en una vintena de municipis de tres comarques castellonenques, el Baix Maestrat, els Ports i l'Alt Maestrat. Estos nivells formen part del programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats d'altes temperatures. L'incendi forestal de Benicarló roman estabilitzat des de nit. En les últimes hores, dotacions de bombers i coordinadors forestals del Consorci Provincial i de la Generalitat treballen amb mitjans terrestres i aeris en la zona. Més coses, les Corts Valencianes han modificat de nou el calendari parlamentari de l'actual període de sessions amb la previsió d'aprovar la llei d'acompanyament als pressupostos de 2026 el pròxim 31 de juliol. Els comptes autonòmics s'aprovarien una setmana abans. I la Unió Llauradora ha demanat al Ministeri d'Agricultura la recuperació d'una línia específica de finançament per a projectes d'investigació que donen resposta ràpida enfront de plagues i malalties que afecten els cultius. L'organització ha enviat una carta al ministre Lluís Planas, en la que advertís que des de 2017 no es convoquen programes específics d'aquestes característiques. I l'ocupació relacionada amb el turisme va augmentar al maig un 2,9%, superant lleugerament els 3 milions de treballadors. És la comunitat autònoma, la valenciana, on més ha crescut, segons dades publicades per Tur Espanya. Per branques d'activitat, l'ocupació assalariada va descendir en les agències de viatges i operadors turístics i va augmentar en hostaleria, sobretot en els serveis d'allotjament i de menjars i begudes. Bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: En certes edats, no? Pense que té les seues conseqüències també roïns. Entonces, a partir d'ahí, el poc o molt, jo crec que tot és una qüestió de mesura, i evidentment les xarxes socials pense que simplement s'han convertit en un punt molt manipulable de la societat. El incomunicar a un adolescent pues, pot portar a aquesta frustració, no? Que és el que al final acaben denunciant en un moment donat, i és que és cert que vivim en una situació complicada en quant a tota la tecnologia.
1: Pues hi ha de més, una altra de les coses que s'ha pogut comprovar és que antes, més o menys quan nosaltres érem joves o els començaven a ser adolescents, el miraven que si portaves Levi Strauss, que si portaves no sé què, que Borja Mari, Baja Meluses, que s'ho sa. Ara resulta que si no llevas iPhone eres de la xusma. O sea que ara ja no miren tant la roba com antes, però ara el que miren és les marques de lo que gastes en tecnologia, no?
0: Estem en una altra societat. Estem en una altra societat diferent. Qualsevol cosa que comparem en l'abans nostre no té res a veure. Existia el mateix bullying o diferent, però no es reconeixia. Existien altres coses. Ara són les xarxes. En aquell moment era la roba o era a quina classe pertanyies. Però el paradigma realment ha canviat i la societat ha canviat. No podem comparar el que passava llavors a ara, perquè és una altra era, i és l'era digital. I ara tot passa en era digital. I això és un poc la situació. Passaven les mateixes coses, no estaven reconegudes, també n'hi ha que mirar la part positiva. En aquell moment el bullying, quan el passava a l'escola, què passava, ningú te'l reconeixia. Ai, pues esta xiqueta o este xiquet te porten a l'escola. I no passava res. A la bonica ves, te'n torna allí i aguanta. Ara, afortunadament, pues, n'hi ha qüestions d'assetjament que ja estan denunciades i que ja es poden, i que estan detectades. Per contra, pues, el món, la tecnologia, pues, és no, però té coses més complicades, ja, estàs més exposat.
1: Ja, i és un poc tranquil·litzador veure, igual que en el maltracte de la dona i totes aquestes coses, que la policia actua, de velles,
0: Sí,
1: també
0: el que té és que igual que abans, quan te'l passava, el passava en un cercle menudet, i això soles es quedava en un cercle menut, com ara passa en un cercle tan gran i estàs tan exposat, també és més fàcil pillar la conseqüència. Entonces tot té lo bo i lo roïn.
1: Bueno, jo per això no vaig tenir xiquets, per por que es pareguera a mi. Però si haguera tingut...
0: Jo tampoc en tinc.
1: Si haguera tingut un xiquet que em denuncia perquè li he prohibit un mes el mòbil, l'haguera enviat digitalment a fer punyetes. Sí. Ja t'ho dic, jo no sé si tindria jo paciència. Però és gràcies, mare de Déu.
0: Complicat.
1: Bueno, jo he venit aquí a parlar de mi libro. Faltava que digueres això. Vamos a hablar de tu libro.
0: Jo estic a gust.
1: I tu libro es comença per la gran nit de Sant Joan.
0: Continua en la gran nit de Sant Joan. Com bé sabeu, treballem incansablement al llarg de tot l'any, perquè a partir de falles de març comença aquest moviment per a poder allargar la temporada i aconseguir un poc fidelitzar el públic fora de temporada i un públic que siga un tant diferent. I després de tot el que ja hem xerrat, que hem vingut així i hem xerrat del Pride i de tot el que s'ha anat fent, doncs, com sabeu, ha passat la Fideuà, ha passat el Tastagandia, ha passat la gala de Alamar, hem presentat tota la programació d'estiu.
1: El Marquès a concerts arrasat.
0: El Marquès a concerts arrasat. Més de 3.500 persones han passat pel Marquès a concerts. Més d'un 25% no eren de la Comunitat Valenciana. És a dir, que és un atractiu ja no sols cultural, sinó també turístic. I aquesta aposta del binomi cultura-turisme crec que és encertat, perquè, com sabeu, el turisme de qualitat és el turisme que trau aquesta singularitat que tenim, i el Marquès a concerts és la nostra singularitat, igual que la nostra gastronomia, però també la nostra música i la nostra forma d'entendre-la. Això està sent, jo penso, que un èxit, que està fidelitzant públic. I ara pues, continuem en altres coses, i evidentment pues, tenim que celebrar el que sempre s'ha celebrat així en Gandia i el que continuem celebrant, que és aquesta nit de Sant Joan. Per a nosaltres una nit clau, perquè és moltíssima la gent que es desplaça des de tota la Safor i des de tot el territori nacional per a viure-la ací en Gandia, en la nostra platja, sobretot en la platja nord, en totes les platges, però com més concretament en la platja nord.
1: La platja nord, si ho mires ací des d'una certa altura, és una flipa, eh?
0: És al·lucinant.
1: Veus ahí tota la costa.
0: Damunt tenim eixa particularitat de ser l'única platja urbana de tota la Safor i de permetre que es puguen fer encara fogueres, perquè en totes les platges, evidentment, que tenen un mínim de protecció, que són platges naturals, en les platges naturals no es pot fer foc, lògicament, ni tampoc tirar fanalets d'estos que tires en una flameta i que són molt bonicos, però també són molt perjudicials. Mm-hmm. Això està prohibit en totes les platges, però sí que en la platja nord està permeses les fogueres, i així pues, acollim a gran part, com dic, de la Safor, del territori valencià, però també del territori nacional, que ja decideixen vindre un poc abans, quan els xicons acaben, les xicones acaben l'escola o tot el que puguen, i se'n venen així a gaudir del Sant Joan amb nosaltres.
1: No, però a més tenim un molt bon servei de neteja, perquè mira que la platja la deixen feta amb el foc, després de tanta foguera i tanta història.
0: L'esforç,
1: i el dia següent, ni rastro, ni, i a més, ni siquiera coses perilloses com puguen ser vidres, claus, etc, etc.
0: L'esforç del Departament de Serveis Bàsics, el tenia que agrair-li tant al regidor com a tot el personal tècnic i responsable, al director general, tot l'esforç que fan per a que aquesta nit siga perfecta en tot el que es puga. Sí que és cert que demanem una certa col·laboració, perquè està ben dient-ho ahir en xarxes socials i així a la policia local, contant què és el que es pot fer i el que no es pot fer. I tenim que tindre molta consciència de que una gran part del bé de tots la podem fer nosaltres, que és no portant fustes que tenen claus, no portant vidres, no posant foc a on no toque, ni foc que puga anar volant per ahir, anar en cura, no es poden tirar focs artificials llevat dels focs artificials oficials, que són els que organitzem des de l'Ajuntament. N'hi ha...
1: Es tiren des de l'escollera, no?
0: Sí, n'hi ha grans... n'hi ha formes, no?, de col·laborar amb nosaltres per a que tota aquesta tasca que porta endavant serveis bàsics, que porta endavant turisme, per a fer una programació, per a que tot estiga net, per a que tot estiga preparat, per a que damunt i que fa seguretat ciutadana, per a que tot això siga segur per a tots i per a que siga el millor, i per a que l'endemà tots els nostres visitants i la gent de Gandia i la gent que vulgui vindre a estar amb nosaltres puga gaudir d'una platja igual de neta que qualsevol dia. Mm-hmm. És a dir, l'esforç de que tots els dies aquesta platja, com sabeu, tot l'any la sorra de Gandia es neteja, tot l'any. N'hi ha una inversió de més d'1 milió d'euros sols en tindre i mantenir la sorra neta. No, així que, per favor, col·laboració i cuidao, perquè si no, podem fer insegur algo que pot ser molt segur. Per favor, col·laboració ciutadana.
1: Des de les Colleres veu la platja i la veritat és que si no és la millor d'Espanya, serà de les millors.
0: Jo vaig a dir-te que és la millor. Jo vaig a dir-te que és la millor perquè, a banda, per la quantitat d'arena que té, per la quantitat de serveis que té i perquè no totes les platges tenen eixa tant de temps, diguem, de seguretat i socorrisme, i el bany adaptat, que penso que és una de les grans raons per la que vinc d'esta ciutat, que és que qualsevol persona pot gaudir de l'aigua. Qualsevol persona, siga quina siga la seva condició, pot entrar en la cadira anfíbia, pot sentar-se en la cadira anfíbia, la gent encantadora de la Creu Roja la posa dins l'aigua, li fa un seguiment i està amb aquestes persones. Això no ho pot dir tantes destinacions, no ho poden dir tantes destinacions. És molt l'esforç que es fa per a que la platja siga una platja segura i per a gaudir per a tots.
1: I que es convertirà en aquest motor tan important. 20 anys, val, no feia que anava dient-ho jo, que si cultura i turisme, fins que cultura i turisme no s'ajuntaren, no trauríem resquit.
0: Estem ahí.
1: Fa 20 anys.
0: Queda camí, eh? Queda camí,
1: I sense bola de cristal. Mira que me la ve a vindre.
0: Queda caminet, però bueno, com saps, un dels punts és, la setmana passada vam presentar la programació a la mar. Jo sempre conté a la mar, però a mi m'alegra molt que a la mar s'hagi quedat quan fem eixa aposta, no?, a l'entrar. No, la marca a la mar calaran la gent. La gent comprendrà eixe criteri que era endur-nos coses del que fem ací tot l'any, portar-les a primera línia de platja i que servisca d'aparador, la primera línia de platja en estiu servisca d'aparador per a aquestes persones que ara estan ací, que ja les tenim ací, que puguen veure tot el que fem en Gandia al llarg de l'any i que puguen vindre en altres moments, no? Mostrar-los aquesta part més singular i també aprofitar per a fer sostenibilitat social. A mi sempre m'agrada dir que quan parlem de sostenibilitat pensem en els diners, evidentment, l'econòmica, pensem en la mediambiental, perquè tenim que aguantar tots els nostres recursos el millor possible perquè són la nostra riquea, però la social és importantíssima, i és que quan una societat s'implica dins del turisme, i en aquest cas el teixit associatiu, com són les falles, a qui n'hi ha que agrair-li tot l'esforç que fan per estar en primera línia de la platja, ara la cavalcada i en altres festivitats que fan al llarg de tot l'estiu, i en la falla de, que fem en el pont d'octubre, a la Setmana Santa, que també col·labora, al Corpus, que este any s'incorpora, a la Muixaranga, que també ve amb els seus balls i amb els castellets, a totes aquestes associacions, segur que em deixi algú, totes aquestes associacions, tota aquesta part de la societat civil de Gandia, que aposta per dir, jo també soc turisme, jo vaig a fer turisme, entonces així estem lluny de la turismofòbia, perquè cada vegada estem més socialment, d'una forma més sostenible, portem tot això i estem ajudant tots a que tot l'any el públic estiga més fidelitzat, i ho fem tots junts. I això és importantíssim. Un no pot dir, no, no, és que ve l'estiu i venen els de fora, no, no, ara vaig jo a contar-los el que faig, això és important.
1: Malvina fa les coses tradicionals i màgiques de l'any de Sant Joan.
0: Sí, tenim les mateixes programacions que habitualment...
1: No, no, per les programacions, què fas tu personalment? Entres en el mar, la sèptima ola, l'euro...
0: Tot no, jo dic que és una nit per a mi molt agradable, que des del primer any vist molt a gust, perquè va ser un dels primers actes que vaig tindre com a regidora. En els meus companys de corporació i companyes fem un soparet amb l'alcalde, amb els companys i companyes, i m'anem i peguem una volteta i ho fem de lo més a gust, baixem, cremem la foguera i ja després, si és tèrcia, mos banyem, però no arribem a tot, però sí que és cert que crec que és un acte que tenim en un cert carinyo, no? I que el fem tots junts.
1: La meva darrera nit de Sant Joan va ser catastròfica.
0: I
1: ho vaig fer tot, vaig botar la ola, la tal, els diners, vaig botar la foguera i total, no era en esta platja, però total, me vaig omplir el quitrà, me vaig enfortar els calcetins, vaig aixafar una colilla i...
0: Saps per què em va passar això?
1: I quasi és que m'ho fetàs en un bufat, en un xeringuito.
0: Això el va passar...
1: Vaig dir a Sant Joan, mira, deixeu conforme estava tot.
0: Això el va passar perquè no estàs a la platja de Gandia, te'n vas a anar a un altre puesto i no estàs així, la de Gandia. I aquestes coses, pues, són diferents.
1: I entonces jo estava en el Duna.
0: Ah!
1: Bueno, a veure, tenim moltes cosetes. Ja tenim el Polisònic, que el tenim a la volta de l'esquina.
0: Sí,
1: i a més m'ha encantat, saps, Balbina, el tema de que vaig vindre a veure a la salvatge aquesta que em va encantar.
0: Ai,
1: Me va pegar una punxada molt
0: alta. La perra blanca.
1: El baixó que portava ja després de tant de funeral.
0: Però la perra blanca va ser magnífica. Uau. La gent està encantada, perquè a part de que és
1: com
0: una gran guitarrista...
1: Com pot haver tanta dinamita en una cosa tan menuda?
0: És una artista meravellosa i el Marquès a concerts és que demostra que any rere any podem pensar això. Canvia el paradigma, perquè és cert, i això Eudald ho dirà millor que jo, que ve ara després. Canvia el paradigma, els grans festivals pues, comencen a anar ahí pues, en les seues guerres, no? D'este grup vací, l'altre grup allà, però el Marquès a concerts continua sempre mantenint-se. Mira que es fa un gran esforç, que Eudald ahí busca i rebusca i tal, però els grans artistes que venen per a gaudir de Gandia en eixe petit comitè, perquè n'hi havia moltíssima gent, però al final és un concert que jo crec que és de la ciutat de Gandia i un concert extraordinari en un ambient meravellós per a disfrutar.
1: No, a més, tu saps que jo, per la meva professió, per el desenvolupament de la meva professió, vaig conèixer a pràcticament tots els grups de la movida. No sabia que jo formava part de la movida, perquè llavors no donaves comptes, no? Però tot el món està encantat de la Marquesa.
0: I la
1: veritat és que, a més, els arbres contribueixen a que l'acústica siga molt bona, no?
0: És màgic.
1: I es crea una relació especial.
0: És màgic.
1: Entre l'escenari i el públic.
0: El jardí de la Marquesa, jo continuo dient que és màgic.
1: En aquest aspecte el dono tota la raó. De veres que sí, perquè perquè, vamos, tot el món me ho ha comentat. Quan he vingut a anar a veure algun músic que encara sóc amic, tots m'han comentat, si és que la marquesa tal, prefereixen anar a la marquesa que a qualsevol
0: festival. Eudal li pega voltes, eh? El fa feina perquè el Polisònic i perquè el Marquès de Concerts cada any puga tindre variació, puga tindre cada vegada més tipus de... Bueno, i el Polisònic ja, que vos ho contarà ell d'ací un rato. La quantitat d'estils i de gent, i n'hi ha gent que inclús a soles la podràs veure enguany en Gandia, perquè són artistes que van buscant, bueno, música cubana, música flamenca. És que no vull avançar-me a ell, però sí que vull posar en valor que el Polisònic fa 37 anys. 37 edicions del Polisònic.
1: Això és quasi una vida, eh? Increïble.
0: El més antic de la Comunitat Valenciana.
1: Sí, sí, sí. Ho vaig comentar l'any passat, quan vaig començar el Polisònic, i vaig dir, possible, això és quasi una vida.
0: Sí.
1: Bueno, i al llarg de l'estiu, què més mos espera?
0: Al llarg de l'estiu, programació, tant en la platja com en el centre. Com sabeu, el centre té les seues programacions particulars, com és el Palau d'Esports, el Museu Faller, tot, ells continuen fent cadascú la seva programació. La xarxa d'espais culturals, que com sabeu, damunt ahir es va presentar a la meva companya Alicia Izquierdo de Patrimoni, la Visit Gandia, eixa targeta que va permetre l'anar a viatjar per tots els edificis patrimonials en un sol preu. Sí, no t'has enterat? Està bé, va poder. Al final tenim que ser tots preceptors uns dels altres, i al final arribes al Palau i tu preguntes en una turistinfo pel Palau, però el diran, bueno, en esta targeta pots anar al Palau, pots anar al Museu Faller, al Museu Arqueològic, pots pujar a la Cova del Parpalló, o pots fer... Pense que això tot és molt
1: positiu.
0: Gandia,
1: no? Per exemple, el monestir de...
0: El monestir de Sant Jeroni, de moment, perquè és la xarxa d'espais culturals de Gandia, però bueno, està treballant en xarxa amb el Palau Ducal, amb el qual també n'hi ha en forma, i també parlarem de la seva programació, també la incloem dins de la nostra programació
1: de concerts, de
0: tots els concerts que fan ells, més totes les visites guiades, tot això, a banda de que preparem tota la programació a la mar, que com heu vist, n'hi ha un poc de tot, des de passacarrers, música, jocs per als xiquets, esports a la mar tots els dies, això és el que ens espera en la platja, no? N'hi ha molta. També hem obert la música al Baladre aquest any, que és un espai que volem revitalitzar, i després la música al jardí, que fem en uns jardins que n'hi ha al final de la platja, al costat de l'hotel Tres Ancles, en música, jo penso que molt dinàmica i que la gent gaudeix molt, i que l'any passat van funcionar molt bé, però també, és a dir, la ciutat no es queda abandonada ni buida, sinó que n'hi hauran, pues, totes aquestes programacions que van fetes diferents espais culturals, i el Polisònic, evidentment, que és eixe centre un poc de...
1: Es manté les actuacions així de pop, rock, soul i tal en l'Arena? Guany es fan també?
0: En l'Arena directament estaran més situades en la música al jardí, en la primera línia de la platja en algun moment, i després en el Baladre també n'hi haurà varietat. Anem a intentar variar-ho entre estos escenaris diferents al llarg de tota la platja. Sí, i després ja està tot el tema de el mar de músiques, que està tots els anys en totes les bandes de música, algunes pues, de Gandia,
1: això,
0: altre tipus de música
1: també.
0: El mar de músiques ve moltíssima gent,
1: pega una esclavit,
0: passa carrers de música, i després també de la Setmana Santa tenim passacarrers. I què música? No va a faltar-ne de diferents tipus, ni en la platja ni en la ciutat.
1: D'això no mos cap ningú dubte.
0: Som una ciutat musical.
1: No, la veritat és que sí, no, però el que te comentava antes, de la importància també de que es mantinga la Marquesa Concerts i el Polisònic. Des de l'any vaig passar, quan vaig anar a veure a la Perla Blanco, i el plano estava a tope, també. Jo dic, és que no tot el món està... hi ha molta gent que fuig de l'aglomeració de la platja, perquè ja sabem el que passa tots els estius, el tema del pàrquing, encara que fareu 40 pàrquings més...
0: N'hi ha més places.
1: N'hi ha més places, però encara que en fareu més, 40 més, no hi ha mans. Això sempre està ple, i sempre existirà el problema de que per què vols fer tant de pàrquing.
0: A mi m'agradaria comentar, quan t'estàs dient això de que el centre...
1: A tu no fa por lo del sold out?
0: Lo del sold out, sí.
1: En la platja, de dir...
0: Però és que estem intentant anivellar-ho. Realment el que es fa és perquè després la gent vagi repartint-se. No, però a mi el que m'agrada posar en valor i ara vaig a posar-me en el puesto Palau. Jo recorde en 2003-2004, quan jo comencé en el Palau Ducal, jo recorde les visites al Palau Ducal i eren 10 persones en un dia. Ara estem parlant de 150-250 persones en un dia. Jo ho baremé pel Palau Ducal, ara te ho puc baremar per el Polisònic des d'esta posició, te ho puc baremar des d'altres espais que estan visitables perquè han tingut moltes més visites. El centre històric hem aconseguit, des de 2015 es va començar a treballar en el CICTE, a treballar en xarxa. Han sigut moltes les resistències, tu i jo hem parlat així de la quantitat de resistències. Jo m'atreviria a dir que estem superant una etapa i que moltíssima gent, i que gràcies a aquest treball en xarxa, en la primera línia, en els hotels, en tot aquest treball del sector, ja tot el món treballa en la diversificació de producte i ja tot el món és preceptor del que passa en la ciutat. I així la gent cada vegada es maneja més. Cada vegada arribem més al centre i així el teixit productiu, tant d'un lloc com de l'altre, com sabeu, aquesta contribució, perquè al final cultura, turisme, en este cas la cultura entesa com a turisme, són productes turístics culturals, singulars, patrimonials, històrics, i això cada vegada més està arribant, i hi ha gent que ve a Tereta per eixe altre tipus de turisme, ja no sols per la platja, i poden compaginar-ho, i crec que això està passant, i crec que és imparable. Crec que és imparable. I això és una de les coses que jo m'enduc d'haver estat en aquesta transició, no? Tant en el Palau com així de regidora, de veure aquest canvi. És complet? No, n'hi ha camí. Però crec que és imparable.
1: No, és que deu de ser regidora. Bueno, doncs pues jo crec que ja ho tenim tot.
0: Sí.
1: Més o menys... Que no és poc, mare de Déu.
0: N'hi ha més, però jo crec que ja ho tinc.
1: Bueno, què més? Algo important?
0: Ho hem presentat. Com sabeu, vam presentar, hem tingut la Fideuà i hem tingut el Tastagandia, però avui hem presentat el mes de la Vergina, que va començar siguent 15 dies, i ara tenim un mes de la Vergina llistada de Gandia. Com sabeu, és una varietat autòctona que s'ha recuperat des de Destí Safor i des del Departament d'Agricultura i Medi Ambient, i que crec que n'hi ha que posar un valor perquè és una vergina molt sabrosa, és una vergina diferent, en unes qualitats organolèptiques diferent a la gent, a la resta de vergines, i que sí estem aconseguint en aquest treball que es fan amb hostaleria, treballar des de la qualitat i la sostenibilitat en aquesta vergina pròpia. Així que cada vegada són més els restaurants que s'incorporen, més de 30 restaurants, la vergina llistada, i que qui vulgui pot anar, ho tindran en carta, aquests 30 restaurants, i en la pàgina web de Destí Safor ho podran trobar, però també tenim gastronomia.
1: Bueno, jo que siga fregideta, que és l'única manera que m'agrada.
0: Ah, pues n'hi ha boníssima, jo no vaig aventurar-te. Entra a la pàgina de Destí Safor i mira el que n'hi ha per ahí, a veure què t'apeteix.
1: Molt bé. Bueno, Marina, pues no res, com sempre, encantadíssim d'estar així amb tu. I a més, tampoc ho cremem tot ara, deixem alguna cosa per... Com va el tema de vacances i n'hi hablem, no?
0: De moment anem a deixar-ho.
1: En agost no t'agarraràs
0: alguna cosa? Algo farem, algo tindrem que fer, perquè si no, ja després comença ja la Fira i Festes, i després la Tardor Literària, i després ve el Nadal, i després ja estem en Fitur.
1: És que ja...
0: I així estem en Falles.
1: I clar, i així estem que qualsevol dia el veurem pujar per les parets llises.
0: En el cap girat.
1: Bueno, no, cuida't en aquest aspecte que ausaites de la meva vida que tens unes regidories que ausaites.
0: Bueno, tinc un bon equip, tinc bons equips.
1: Sí, menys mal, però en qualsevol cas, cuida't. Moltes gràcies per vindre. Ja saps que assistem pel que faci falta i per a comunicar tot allò que cregueu interessant per a vosaltres i per als turistes. Una llàstima que no tinguem l'EGM en estiu, eh? Tendríem més audiència amb vosaltres que Onda Cero Madrid.
0: Gràcies.
1: Hasta luego.
2: Más de uno. ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año, donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía, uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt, ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
4: Cuentan las leyendas de la playa de Oliva que unos gigantes de piedra custodian el secreto del verano eterno.
5: Y el secreto es que el verano eterno se vive aquí. Déjate guiar por los tótems, desconecta del mundo, conecta con el Mediterráneo y vive el mejor ambiente de la costa.
4: Chiringuito Olivaba, más que un chiringuito, un mito del verano.
5: Comenzamos este 23 de junio.
6: Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa de Tous, en las modalidades de narrativa, poesía y ensayo, tanto en castellano como en valenciano, y valorándose la temática local y comarcal. La presentación de las obras se realizará por la web del Ayuntamiento de Tous hasta el 30 de junio. Más información y bases en el Ayuntamiento, 96-244-9101 o en la web ayuntamientotous.es. Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Tous.
2: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
7: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós en fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
8: En Hola Wifi nos conectamos a la Roja. Y para celebrar el Mundial contigo, sorteamos un Redmi Note 15 Pro Plus con espectacular pantalla AMOLED y cámara de 200 megapíxeles. Elige conexión de internet por antena de hasta 1 GB y fibra de hasta 10 con instalación profesional, cobertura en toda la casa, sin permanencia y al mejor precio. Contrata ahora y entra en el sorteo del smartphone del verano. Llama al 635-30-30-30. Hola Wifi, conectados a la Roja.
9: ¡Vuelve el rugido! Llega la 8ª edición del Pirata Beach Fest. Del 8 al 11 de julio, Gandía se convierte en el epicentro de la música. 4 días de pura locura. Un cartel histórico con Fernando Costa, Molotov, La Gosa Sorda, La Pegatina, Non Servium, Nach, Evaristo, Figa Flaguas, Mago de Oz y Young Beat. Y muchísimos más en el Festival del Verano. Consigue tus abonos antes de que se voten en piratabeachfest.com. Del miércoles 8 al sábado 11 de julio. ¿Te lo vas a perder? Pirata Beach Fest 2026. ¡Vívelo!
10: Más de uno.
1: Bueno, Ivanovic, me parece a mí que tenemos muy enchufado a este departamento, ¿eh? No es por nada. Fa un minut que se n'anava al Vina i tenim així el gran Eudal. Eudal, com estàs?
11: Hola, bon dia.
1: Algo enxufat sí que esteu, eh? Algo enxufat. Bueno, sí. Eudal, enhorabona per Marquesa Concerts. Des de luego va ser... I vaig disfrutar en el baixó que portava, per desgràcia, tant de funeral, encara em va pujar la moral de veure això, la descàrrega de rock and roll que mos va rear la tia, la perra. Així que...
11: Pues sí, bueno, moltíssimes gràcies, m'alegre
1: broche,
11: de que...
1: Broche de or,
11: eh? Servira de teràpia.
1: Broche de or a ese tancament del Marquesa Concerts. Bueno, la veritat és que jo pensava que tardaries encara una miqueta més, però afortunadament pareix que ja tenim la programació del Polisònic. Supon que en totes les vessants de sempre, no? No concentrem-nos en un tipus de música, sinó en molts.
11: Exacte.
1: És així, no? Continuem...
11: Sí, un poc. La diversitat és un poc el secret o l'objectiu del Polisònic. I la veritat és que per què el presentem tan pronte tampoc, perquè falta un mes per al primer concert, però és que la pressió de la gent, afortunadament, que diu, bueno, passen moltes voltes per la Casa de Cultura preguntant quan estarà el programa del Polisònic, quan estarà, i bueno, sempre en els últims anys intentem que s'acabi el Marquesa Concert i després tanquem ixa porta i obrim una altra, la del Polisònic. Així que per això, diguem, ha hagut molts pocs dies entre la finalització d'uno i, diguem, l'anunci del Festival Polisònic.
1: Supongo que en algunes ocasions no tornaràs boig, no, Eudal? Perquè entre que estàs condicionat per les dades del Marquesa Concerts i el mateix Polisònic, per tota la història que n'hi ha dels 2 milions de festivals que n'hi ha... Que, per cert, no sé si seran manies meues o estan començant a decaure ja una miqueta.
11: Bueno, jo tinc notícies de que, diguem, els
1: que es mantenen, temps, no? Per exemple, el pirata, tindrem pirata tot el que dona la gana. No?
11: Sí, però ja n'hi ha certs indicis de que la cosa no és com era abans, eh? Jo, vamos, tinc contactes amb gent que treballa en festivals, que porten...
1: Ja sóc que així, els dos que tenim tenen encara prou bona salut, però clar, és que contraten a tantíssims grups que és impossible no repetir.
11: Bueno, sí, sí.
1: I això pareix que falta més la seua mella.
11: Sí, cada poble vol tindre el seu festival i a lo millor pues, n'hi ha pobles o ciutats que no estan capacitades ni... des del punt de vista de producció, ni del punt de vista hosteler, ni del punt de vista d'ubicació dels espais, per a poder-los fer. I això, pues, la veritat és que està portant una situació una miqueta estranya, una miqueta, diguem, de reinvenció de per on volen anar, saps? Però, bueno, nosaltres, diguem, que som un festival molt més modest, que porta 37 anys, que esperem que...
1: Saps en este o este serà el 38?
11: Esta és la 37, esta és la 37.
1: Això és una vida, mare de Déu, senyor.
11: Sí, la veritat és que sí, ara és el festival més, diguem, més antic que n'hi ha en tota la comunitat valenciana d'aquest estil de música, saps? Bueno, d'aquest estil tampoc, sinó d'aquest perfil, saps? I bueno, i ahí estem, i cada any pues, intentant reinventar-nos i portar-nos des de flamenc fins a música cubana, fins a jazz llatí... rhythm and blues, per supost, sons de Cuba, música africana, que sé, una barreja i una miqueta, diguem, per a mi il·lusionant, i bueno, i sempre intentant respondre als gustos del públic.
1: Vale, pues contamos coses.
11: Pues mira, el festival comencem el dia 23 dijous. Com els últims anys, hem fet en un concert inaugural, que és gratuït i que és el tema des 8 de la vesprada, i és un poc el punt de partida del festival, no? És, diguem, un, no ho sé, una espècie de regal al públic fidel del Polisoni. I després ja el primer cap de setmana ja comencem, jo crec que molt fort, en una banda que es diu Patacs, que possiblement, diguem, dels caps de cartell del festival. Reconec que no és una banda excessivament coneguda en els ambients, diguem, massius, però és molt coneguda en la gent que realment estima la música, diguem, i els ritmes de música negra, de música de fusió. A més, hi ha una qualitat ahí dalt de l'escenari tremenda. Ja m'ho ha dit alguna gent, diu, està molt bé este grup, saps? I bé, després el dissabte següent, el dia 25, un poquet de country folk americà en la banda de Jeff Espinosa and the Gypsy Runners. Continuem el cap de setmana següent, el dia 31 de juliol, en la Jose, que fa flamenc. El dia 1 d'agost, una banda de Burkina Faso, que es diu Canazoé Orquestra, que Burkina Faso està en Àfrica, yeah, yeah. I en el centre d'Àfrica, yeah. I són, a més, porten instruments, diguem, poc tradicionals, tots passats per un poc la fusió, la vessant elèctrica. Porten un instrument que es diu el balafon, que el músic que l'interpreta està considerat el millor balafonista, que és una paraula que gastem poques voltes, però es diu balafonista i és una espècie de xilòfono, és un instrument de percussió, però la veritat és que és un tipus que toca d'una manera estratosfèrica, saps? I bé, després el cap de setmana següent tenim el 7 d'agost Magellín Naranjo, que és, bueno, diguem, la quota quasi anual que li otorguem a la música cubana. El 8 d'agost los Saxos de l'Averno, que és, bueno, pues un grup absolutament salvatge, diguem, estaria en la línia de la Perra Blanco, però aixina con la Perra Blanco era guitarrista, és guitarrista, en este cas, però, bueno, es tracta d'un parell de saxofonistes absolutament solvent. Després, i l'últim cap de setmana, el dia 14, tenim a Seda Jazz Latin Big Band, tot un clàssic també així. A més, en una big band vol dir una banda de big músics, que faran el que millor sabem saber ser de jazz, que és el Latin Jazz.
1: I a més, hi havia un cert compromís moral, no?
11: Moral, efectivament, perquè jo crec que és un dels grups que més va patir la dana. El seu líder o l'ànima mater de ser de jazz és una persona molt coneguda en els ambients jazzistes, que li diuen latino. Pues un dia m'ho contava i explorava, vull dir, havien perdut totes les partitures de tota la vida, gravacions històriques que tenien ells de quan van començar fa 35 anys. A més, ells han sigut, diguem, el bressol de molts dels grans músics de jazz que n'hi ha actualment. I són Perico Sanbeat o David Pastor o en fi, moltíssima gent que ha passat per la seda jazz. I després, el 15 d'agost, tenim una cosa simpàtica, que és, diguem, és la reinterpretació del pop de tota la vida, és a dir, des Beatles fins a Queen, interpretats per músics de cor, músics, diguem, de formació clàssica. I això és un poc la programació que tenim per enguany per al Polisònic.
1: Molt bé, pues a ver, a veure les vindre, no?
11: I, sí, sí.
1: I supon que les entrades ja estan a la venda.
11: Sí, a partir d'avui ja es poden comprar les entrades a un preu de 10 euros i 8 euros amb carnet jove o pensionista, i després també tenim que els últims anys ja ho havíem encetat i ens ha anat molt bé els abonaments per concerts. O sigui, es poden triar 4 concerts o 8, perquè em consta que hi ha molta gent que ve a tot el festival. O sigui, que això, la veritat és que per a nosaltres és un motiu, diguem, de satisfacció i de falac, perquè veiem que tot i que els estils són tan diferents, pues bueno, sempre hi ha molta gent que estima la música i que estima la música ben interpretada, i per això adquireixen els seus abonaments, i els seus abonaments i gent ja perdrà un preu de risa a cada un dels concerts, de manera que...
1: I cal afegir també, Eudald, que d'alguna manera tota aquesta gent que va, per una part està ja el que és la qualitat musical, i per l'altra part l'encant intrínsec de la marquesa,
11: sí,
1: que fa que es creï aquesta màgia especial entre l'escenari i el públic.
11: Sí,
1: o sea, que és
11: sí,
1: que,
11: la veritat és que sí.
1: Mira que tots els amics músics que mos venen per ací, tots mos ho diuen. És que com la marquesa no n'hi ha res, és un dels recintes favorits. Jo volia preguntar-te una cosa, perquè
11: dime.
1: Tu sempre has sigut prou estricte en el tema del compliment dels aforos, perquè,
11: sí,
1: jo què sé, en la perra jo diria que hi cabia almenys 200 persones més sense estar agobiats.
11: Bueno, és que n'hi ha...
1: Ja sabia que ahí t'havia de posar en apuros.
11: Sí, bueno, la veritat és que n'hi ha coses que no es veuen, saps? Bueno, primer és un poc l'aforo autoritzat que tenim. I després coses que no es veuen, que tu ja portes més gent i entonces ja, diguem, n'hi ha una miqueta més de...
1: De vandalisme.
11: De conflicte. Sí que és veritat, Rafa, que en este concert de la Perra Blanco tot el món estava davant de l'escenari, eh? Així com en altres concerts, al millor la gent li ambula més, saps? Van de darrere cap avant, tal, veuen... El concert del dissabte era una barbaritat.
1: Tu no te va donar aquesta sensació també? Quan estàvem allí dalt fent la birrota en el quiosc i dius, xe, però si això...
11: Sí, sí.
1: Jo el veia passejar per ahir. Sí. Jo dic, tinc que comentar-li. Entonces és aforo estricte.
11: Sí, bueno, és aforo estricte, entre altres, per això, perquè més gent significa, mira, per exemple, que els serveis poden ja col·lapsar-se una miqueta. Jo no vull que una persona, per anar al servei, estiga 10 minuts o un quart d'hora esperant i perdent-se una part del concert, saps? Després, el servei de barra, pues, també potser no funciona tan fluidament, i això pues, no crea comoditat. I nosaltres el que volem és que la gent que vinga que estiga còmoda i que disfrute del concert i que no en diga, és que he estat un quart d'hora per a poder anar al servei, saps? Entonces, així no la cosa va bé.
1: No, bueno, de tota manera, no serà perquè no ho avisem, eh? O sea, des de sempre estem igual, va, i compra l'entrada, que no se t'escape, que després vienen los lloros, los solauts, i totes les coses.
11: Aixina, i tot el dissabte passat n'hi havia quasi 800 persones, eh? Però és que ja dic, és que estaven totes davant.
1: Sí.
11: Saps? Estaven totes, no volien perdre ni un minut de l'actuació de la Perra Blanco, perquè, a més, com ella es tirava per terra, eixia per baix del públic i tot, pues clar, tot el món volia tindre, diguem, estar en primera fila per veure què passava, saps? I la veritat, bueno, pues que...
1: Sí, sí, la veritat és que fama de donar espectacles sempre ha tingut, des de luego.
11: Sí, sí.
1: Molt bé.
11: Així pues,
1: no, que bueno, Eudald, pues, a veure les vindré. N'hi ha algo antes d'arribar al Polisònic o n'hi ha descanso del personal?
11: Ara n'hi ha una miqueta de descans, tot i que venim a treballar, però per almenys el cap de setmana tenim una miqueta lliures. Sí que n'hi ha algun concert de banda, la setmana que ve, per exemple, n'hi ha un festival de bandes juvenils, n'hi ha altres, diguem, actuacions, jo no dic que menors, però diguem diferents, saps? Però bueno, diguem que la part forta, a més perquè molt del personal que treballa en la Casa de Cultura pues, agrega uns dies de vacances, lògic, perquè, bueno, perquè és que... Després del Polisònic, que està quasi ahí en el cantó de la fira, i entonces, bueno, tenen que estar al 100%, saps? No ens pot pillar cansats en cap moment qualsevol de les activitats que fem.
1: Ok, molt bé. Bueno, pues ahí estem.
11: Molt bé,
1: estem per el que faça falta, per donar-lo a conèixer, i a la vostra disposició per comunicar el que cregueu interessant. Moltes
11: perfecte,
1: gràcies.
11: Bueno, gràcies per la vostra fidelitat, Rafa.
1: Adéu, una abraçada.
11: Adéu.